0: Nuevas de Sol Optical, dos gafas por solo 99 euros. En Calpe, Avenida Gabriel Miró 19. Infórmate en soloptical.com.
1: El Mercat de Denia està d'aniversari. Del 21 al 23 de maig celebrem 71 anys d'història, de comerç de proximitat i de sabor amb una gran festa oberta a tota la ciutat. Tres dies per a disfrutar del mercat com més ens agrada. Ple de gent, de producte local i de vida. Amb el segon Figatel Fest, show cookings, música, degustacions, pastissos d'aniversari, premis, promocions i moltíssim ambient. T'esperem al Mercat Municipal de Denia. Consulta la programació a la web denia.es. Organitza Ajuntament de Denia.